0: De forma más breve, contarles que esta tarde a las 8 la Biblioteca Pública de Almusafes acogerá una nueva sesión del Club de Lectura dedicada a La Pasechadora de Gossos del escritor Francesc Bodí. Y esta tarde el Archivo Municipal de Alcira continúa el ciclo Jaume I, els documents d'un rei, con motivo del 750 aniversario de la muerte del monarca. En esta ocasión se ofrecerá la conferencia y exposición Jaume I, el naixement de la moneda valenciana, una sesión a cargo de Joan Antoni Sendra, que analizará la creación de la moneda propia del reino y su evolución histórica. Será a partir de las 7 en el Archivo Municipal de Alcira. Y sepan que la localidad de Polinyà de Xúquer acogerá la jornada de empleo Talent el jueves 22 de octubre en el Colegio La Alcosera. El evento ofrece entrevistas de trabajo en vivo con destacadas empresas contratantes de la Ribera, pero eso sí, es imprescindible enviar el currículum antes del 20 de octubre. Y la cátedra Ciutat de Cullera ha convocado el Premio de Iniciación a la Investigación Joaquín Olivert, dotado con 1.500 euros y la publicación del trabajo ganador en formato libro. Hay de tiempo para inscribirse hasta el 2 de octubre. Nada más, les dejamos ahora con noticias de la Comunidad Valenciana, aquí en Onda Cero. Buenas tardes.
1: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
3: Alzira es brinda en el soterrament de l'home mort en un tiroteig entre dos clans enfrontats. Bona vesprada. Molta atenció al barri de l'Alquerieta d'Alzira, on la Policia Nacional investiga un nou incident, un incendi d'una vivenda, el tercer en esta zona després del tiroteig que va acabar amb la vida d'Enrique Moreno. Pendents també de l'incendi del soterrani del Mercat Central de València, que ha obligat al seu desallotjament. Estes i altres notícies es les contem i ampliem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. Este migdia ha tingut lloc al cementeri municipal d'Alzira el soterrament d'Enrique Moreno, l'home de 56 anys que va morir tirotejat diumenge passat al barri de l'Alquerieta després d'un enfrontament entre dos clans. Quatre cotxes fúnebres carregats de corones de flors han arribat al cementeri custodiats per la policia, mentre un nou incendi provocat en una vivenda dels detinguts per el tiroteig aviva l'atenció al barri alzireny. Informa des d'Onda Cero la Ribera, Virginia Delgado.
0: En esta ocasió, les flames han destruït un habitatge deshabitat al carrer Sagrada Família, propietat dels germans detinguts pel crim. A la casa no hi havia ningú, perquè, segons ha pogut saber Onda Cero, han abandonat la ciutat d'Alzira tots els familiars dels arrestats. El foc va començar a les 3:30 de la matinada i va obligar a la policia local i nacional a evacuar dos dones majors de les cases colindants. Amb este incident ja sumem 4 atacs de venjança contra els detinguts, incloent l'incendi previ d'una altra casa, una caseta de camp i un cotxe. Cal recordar que la Policia Nacional manté un reforç i un dispositiu especial de vigilància al barri de l'Alquerieta que es mantindrà en les pròximes setmanes.
3: I els bombers treballen en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat este matí en el soterrani del Mercat Central de València. Un total de 6 unitats de bombers estan treballant en l'extinció segons fonts de l'Ajuntament que han confirmat que el pla d'evacuació ha funcionat i que en més de 5 minuts s'ha pogut desallotjar el recinte. Escoltem a l'alcaldessa de València, Maria José Català.
4: Es en el sótano, es en la part del parquing de del Mercat Central i me apunten com a una possibilitat, encara pendent de confirmació perquè estem treballant en l'extinció, pues un possible quadre elèctric, algun quadre elèctric que ha pogut botar i que ha generat aquest incendi.
3: I continua la cerca d'una dona d'edat avançada desapareguda des del dimecres a Andilla, a la província de València, en la zona de la partida Corral de Rullo, on va ser vista per última vegada Ramon Pérez.
5: Al dispositiu estan participant brigades forestals, efectius del Consorci Provincial de Bombers, Guàrdia Civil, drons i una unitat canina. A més, avui dijous s'ha reforçat l'operatiu amb un helicòpter del grup especial de rescat en altura i dos agents mediambientals de la Generalitat. Els equips treballen per terra i per aire per a localitzar a esta veïna d'una pedania de la localitat.
3: I la Guàrdia Civil també investiga una possible agressió racista comesa el passat cap de setmana a Tavernes de la Valldigna a València durant les festes després d'haver-se publicat un vídeo d'esta que s'ha fet viral, Núria Moreno.
6: Segons fonts de la Guàrdia Civil, estan tractant d'identificar els implicats que apareixen en les imatges per a la seva posterior detenció. L'Ajuntament ha emès un comunicat en el qual manifesta la

0: seva condemna dels fets i incideix en que Tavernes és un poble de convivència, respecte i diversitat i ha mostrat la seva voluntat de continuar col·laborant amb les forces de seguretat.
1: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
2: L'alcalde de Riba-roja del Túria, Robert Raga, ha declarat avui en el jutjat que investiga la gestió de la dana que l'Ajuntament va informar al 112 d'emergències al mig de la vesprada van avisar que el pollo s'anava a desbordar.
0: Segons fonts presents en la declaració, l'alcalde ha relatat que el matí del 28 d'octubre, un dia abans de la dana, davant l'avís de l'arribada del temporal, van convocar el SECOPAL i que es van autogestionar des de l'Ajuntament per a prendre decisions perquè no van rebre cap instrucció.
2: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va a demanar personar-se en els tres procediments judicials que té oberts contra persones que l'amenaçaren de mort després de la riuada.
3: Ho han confirmat a l'agència EFE fonts jurídiques després que les províncies hagin avançat la intenció de l'expresident de sumar-se a l'advocacia de la Generalitat per a ser part a les causes per intimidacions que va rebre a les xarxes socials. Dels tres procediments oberts per este motiu, en un ja s'ha dictat l'auto d'obertura de juí oral, mentre que els altres dos estan al jutjat d'instrucció número 4 de València i la defensa de Mazón considera que la instrucció està aturada, per la qual cosa vol personar-se per impulsar les diligències.
2: I parlant de la dana, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies reforçaran la seva col·laboració per a millorar la prevenció davant inundacions i garantir que els municipis disposen de més informació i eines enfront d'episodis de pluges intenses.
3: La presidenta de la Federació, Paqui Bartual, trasllada la preocupació d'alcaldes i alcaldes és per l'estat de rius, barrancs i llits, especialment a les localitats afectades per la dana. I per la seva banda, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, diu que impulsaran unes jornades informatives i una major coordinació per a millorar la seguretat. Sentim els dos.
4: Hemos hablado de los sistemas de alerta. Queremos ese informe el que nos garantice que funcionan correctamente en todos los sitios donde están ubicados por si en un futuro viniesen inundaciones, podamos tener una anticipación a aquello que nos puede venir.
5: Ofrecer a los ayuntamientos herramientas prácticas para que ayuden a la gestión de episodios, de lluvias, todo con intención de mejorar la gestión del riesgo de inundación.
2: Precisament l'Associació Valenciana d'Agricultors també ha reclamat que les infraestructures hidràuliques siguin tingudes en compte com a mesura prioritària a l'hora de minimitzar l'impacte d'inundacions com ara la dana. Per això han presentat al·legacions al projecte del Reial Decret que prepara el govern.
0: Diuen des d'Avasatge que hi ha evidència científica i experiències que posen de manifest la funció essencial que poden exercir aquestes infraestructures, com ara la presa de Forata, per exemple, en la regulació, laminació i reducció de riscos. Juan Manuel Peiró, responsable d'Aigües i Expropiacions d'Avasatge.
6: La ejecución de las obras hidráulicas debía ser los cimientos de esta normativa de reducción de riesgos de inundación y no acabar, empezar por los cimientos y no empezar por la cubierta, que es luego de haber ejecutado todas las infraestructuras hidráulicas, poner limitaciones y restricciones a los usos que se pueden ejecutar en zonas inundables, que también son importantes, pero vendrían después de la ejecución de las infraestructuras.
2: Canvia ara d'assumpte. El president de Cambra València, José Vicente Morata, assegura que no existeixen evidències que puga produir-se un desproveïment del carburant a Espanya com està ocorregant amb el dièsel a França. Sí que reconeix que els preus de l'energia mantindran alta la inflació en els pròxims mesos. Declaracions de Morata este matí en la presentació del programa del Congrés Eurochambres 2026 que se celebrarà els dies 28 i 29 de setembre a València.
0: Morata apunta que l'encariment està implicant majors costos a les empreses, més en les quals el transport té un ús intensiu, i espera que a mitjà termini es pugui tornar a la situació anterior.
7: Aunque aquí no tenemos los problemas de energía que tienen otros países, sí que los precios de la energía sube, porque va inicializado en muchos de ellos al gas y esto es uno de los precios que va a seguir subiendo. Nosotros en estos momentos no tenemos ninguna evidencia de que va a haber un desabastecimiento a corto plazo aquí.
2: I avui ha quedat inaugurat el nou any judicial a la comunitat. Ha sigut amb un acte institucional a la Ciutat de Justícia de València encapçalat pel president del Tribunal Superior de Justícia valencià, Manuel Baeza.
3: Al seu discurs, Baeza ha reivindicat la independència judicial i ha demanat respecte per a la magistratura i que, en cas d'haver-hi, les crítiques cap a ella eviten ser desmesurades o descontextualitzades. També ha posat en valor el treball de la Fiscalia, de la qual Manuel Baeza ha destacat igualment la seva independència respecte

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Quan són les 2:30, arrenquem un programa per a parlar de coses que passen a la terreta. I algo que passarà d'ací molt poc serà, bé, tancant la temporada de festivals ja, el Love to Rock, que serà els primers dies de l'octubre. De seguida els donem tots els detalls perquè serà la Marina de València i tindrà tot el cartell d'artistes ja a punt per a fer-nos gaudir. Parlarem també d'altres assumptes, però ho fem de seguida. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem primer amb tu amb els principals temes d'actualitat per a aquells oients que s'incorporen ara a la ràdio.
2: I això, els temes d'actualitat passen per la crònica de successos. Este migdia ha tingut lloc al cementeri municipal d'Alzira el soterrament d'Enrique Moreno, un home de 56 anys que, recordem, va morir tirotejat diumenge passat al barri de l'Alquerieta després d'un enfrontament entre dos clans. Quatre cotxes fúnebres carregats de corones de flors han arribat al cementeri custodiats per la policia, mentre un nou incendi provocat en una vivenda dels detinguts per el tiroteig ha avivat l'atenció a este barri alcireny. Les flames han destruït en esta ocasió pues un habitatge deshabitat al carrer de la Sagrada Família. És propietat d'un dels germans detinguts per el crim. Recordem que quatre d'ells han ingressat ja a la presó provisional. Recordar també que la Policia Nacional manté un reforç i un dispositiu especial de vigilància a este barri, al barri de l'Alquerieta, que es va a mantenir durant i es mantindrà durant les pròximes setmanes. I estem també pendents de l'incendi que s'ha declarat este matí. Els bombers treballen en l'extinció d'un incendi declarat concretament en el soterrani del Mercat Central de València. Un total de 6 unitats estan treballant en la seva extinció. Han confirmat fonts de l'Ajuntament que el pla d'evacuació ha funcionat i en menys de 5 minuts s'ha pogut desallotjar el recinte. I en Andilla, en esta població de la província de València, continua la cerca d'una dona d'avançada edat que està desapareguda des de dimecres en la zona de la partida del Coral de Rullo. Mitjans aeris i terrestres treballen per a intentar localitzar-la junt a un helicòpter del grup especial de rescat en altura, d'Esgera, i també de la ONG IAE, que recordem tenen a gossos especialitzats en la recerca de persones desaparegudes. A més, contar-te ja te dia que tenim una àmplia crònica de successos. La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista com és el passat cap de setmana a Tavernes de la Valldigna durant les festes, després d'haver-se publicat un vídeo d'esta que s'ha fet viral. Segons fonts de la Guàrdia Civil, estan tractant d'identificar els implicats que apareixen en les imatges per la seva posterior detenció. Parlarem també un dia més de la dona, perquè l'alcalde de Riba-roja del Túria, Robert Raga, ha declarat avui, davant la jutgessa de Catarroja, que l'Ajuntament va informar a l'1-2 al migdia, a la 1:10, que el barranc del Posalet començava a inundar.

0: Veus, la setmana ja comença a pesar una miqueta, però nosaltres tenim una manera infal·lible de fer-la més lleugera, parlar de música, de concerts i sobretot de tot el que està a punt de passar. I és que avui volem passar el focus en un dels esdeveniments que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música en directe a la Comunitat Valenciana. Company Javi Mendigatxa, molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Begoña. I és que una setmana més parlem de bona música en directe, i és que els dies 2 i 3 d'octubre arriba a València, la Marina, el que podríem dir és l'últim festival de la temporada de la nostra comunitat, el Love to Rock, un cartel de

0: Luxe, en Lori Meyers, Ivan Ferreiro, La Moda, Sanguijuelas del Guadiana, León Benavente i moltíssims més. Així que si et sembla, parlem amb un dels organitzadors del festival, que és Sergi Almiñana, per a saber tot el que estan preparant per als dies 2 i 3 d'octubre. Sergi, bona vesprada, benvingut a Onda Cero.
1: Benvingut.
2: Què tal? Bona vesprada, gràcies per estar aquí, gràcies.
0: Suposo que ja con quasi tot preparat, no? Disposat per a que comenci el festival, encara que hi ha una setmana per davant.
2: Sí, bueno, ya estem la setmana que ve, pues ya comencem a muntar tot el recinte, perquè bueno, és un festival que té tres escenaris i bueno, n'hi ha moltes coses que muntar en l'espai.
1: Estem a les portes d'eixa nova edició. Les setmanes prèvies sabem que són de molt de treball, hi ha un poc de nervi, no? De saber que tot va eixir bé aixòs 2 i 3 d'octubre en la Marina de València. Un joc, Sergi, podem dir, molt privilegiat per acollir un festival que ara, no sé, els oients, però apeteix moltíssim en una tardor ja encetada en la que tenim molt bon horatge. Com està tot disposat per a poder gaudir-lo?
2: Bueno, jo crec que la previsió és molt bona, que va, en principi, tot lo que la previsió que tenim és que va fer molt bon horatge, o sigui que això ja és important, perquè bueno, estem en la Marina, no? En la Marina de València, pues, que és un espai que està al costat de la mar, bueno, que d'alguna manera és un lloc especial, no? Estem en esa porta oberta a la mar de la ciutat. I bueno, el recinte lo que volem en el festival és que la gent tinga moltes experiències en el recinte, no? O sea, els concerts és lo més important, és la, diguem, la referència del festival, però també vos tenim espais per a la gastronomia, perquè convidem també a diferents chefs de la ciutat per a que cuinen durant aquests dies en el festival. També tenim un espai per a totes les xiquets i xiquetes que vinguen al festival, en activitats, en tallers i en moltes coses, i també tenim moltes zones d'experiència per a veure els concerts de diferents punts de vista, no? I bueno, pues hi ha moments molt especials en el festival, pues bueno, perquè comencem el divendres tot el dia, bueno, vespre a nit, després el dissabte tot el dia, bueno, i bueno, pues hi ha una part del festival que és molt diurno, no? Molt de dia, i una part del festival que també és de nit, no? O sea que esa experiencia también es interesante vivirla, ¿no?
0: Yo he anomenat uns quants dels grups que hi haurà a l'edició de Love to Rock the Wine, però hi ha molts més, no? Què més cosetes interessants podem trobar dins de la programació de Love to Rock musicalment parlant?
2: Bueno, nosaltres apostem cada any per dos coses, no? Evidentment tenim estos artistes més referents, no? Com pot ser en White, pues, Lori Meyer, Iván Ferreiro, Cariño, La Moda, Sanguijuelas del Guadiana, León Benavente, De Pedro. Són artistes importants que són un poc el cap de cartell del festival, però també apostem molt per les bandes emergents o les bandes que comencen a despuntar en el circuit musical a nivell estatal i a nivell local, no? Per exemple, pues, en Wine tenim un grup que ara mateix també és un grup que està creixent molt, que és Mala Gestió, o per exemple Fatal, també, que és una banda valenciana que també és important ara en el circuit, Los Puñales de Martín, Niños Bravos, Parque Sur, Los Invaders, Vera Fauna, Grande Amore. O sea, lo que volem és que el públic també puga descobrir bandes que igual no coneix o que no les ha vist tant en directe, però en un entorn d'un festival, en unes condicions tècniques potents, en un escenari potent, en una producció potent. No?
0: Parlaves de tres escenaris, que ens poden trobar dins de cadascun d'aquests espais?
2: Pues bueno, tenim l'escenari principal, que se, diguem, toquen les bandes més rellevants del festival, però també està a la part de la Pèrgola, que és un altre escenari que tenim, que ahí combinem la música electrònica i artistes també i bandes durant tot el dia també. I després tenim lo que enguany no ha obert un tercer escenari, que és l'escenari de la zona gastro. Diguem escenari gastro perquè està on tenim tota la zona gastronòmica, que per al Love to Rock la zona gastronòmica del festival és un espai important, on passen moltes coses, no? Tenim una cuina oberta on van a cuinar més de 5 o 6 chefs de restaurants de la ciutat de València i de bueno, de pobles també de l'entorn de la ciutat de València, i bueno, i ahí se crea un circuit on la gent pot anar a veure un concert en la sala principal o pot anar a veure un concert en la Pèrgola o en l'escenari gastro, no? O sea, hi ha com una possibilitat de poder estar en diferents llocs del festival durant el dia, no?

0: Esta vez parlant de la zona gastro, què podem trobar? Des quina oferta hi ha a la zona gastro? Perquè això també és important, eh?
1: Sí, bueno, l'objectiu que tenim en esta zona és que la gent puga menjar una oferta de qualitat dins del festival, no? Per a fer això, pues, lo que mos hem coordinat en cada any, triem, diguem, a diferents xefs de les ciutats que estan treballant en restaurants importants de la ciutat de València i d'alguns pobles del voltant, i fem una configuració i una oferta gastronòmica en estos xefs, no? Germán Carrizo, que és el nostre comissari, diguem, del festival a nivell gastronòmic, que és pues, un xef molt important vinculat al restaurante Firro de València, pues cada any proposa a diferents xefs que estan en la ciutat pues, que participen, no? I bueno, és una manera de que estos xefs isquen de les seues cuines en els restaurants i s'enfronten a fer una oferta gastronòmica per a un públic d'un festival, no? I és una cosa molt, molt original i sobretot que crea una experiència gastronòmica en el festival important. O sea, no vas només a menjar-te a un festival un hot dog, una hamburguesa, que sí, també, però que vas a provar diferents tapes que els xefs van a oferir durant tot el festi, no? Sí. Llavors, enguany tenim, a part de Germán Carrizo, del restaurante Fierro, tenim a Raquel Cernicharo, del restaurant Carac, Rafa Morales del restaurant Sencillo, Ismael Cano, que és de Mallar Brasas, que és una de les empreses gastronòmiques més importants relacionades en la cuina de brases, no? Cuinat en brases i en foc. Àlex Vidal, que és del restaurant Origen, que és de Carcaixent. Diego Lasso, que és del restaurant Momich Atelier, que és la primera volta que també convidem un restaurant de cuina japonesa al festival. I Qué Roger Julián, del restaurante Simposio. Uh-huh. Estos sis chefs pues van a generar una oferta gastronòmica en el festival durant els dos dies que va durar el festival. Entonces, bueno, lo interesante es que el públic del festival, a banda de veure els concerts, pues puguen anar, provar els diferents tapes que anem a oferir i tindre una experiència gastronòmica de primer nivell des d'un evento musical, no?
2: Exacte, sí, perquè el que es viu en el Love to Rock és, no només és la bona música que tenim a la Marina, que també, sinó el Love to Food, com m'heu catalogat, no?, un poc a esta part més gastronòmica, i no ens podem oblidar de que parlem d'un festival que és una pura experiència, inclús per a tots els públics. Hi ha moltes famílies que acudeixen. El Love to Kids, aquesta part en la que el festival engloba també les famílies, què podrem gaudir si anem amb els més menuts?
1: Bueno, per una banda, pues que fomentar que vinguen els xiquets al festival, encara que vinguen els seus pares, i també tinguen el seu espai en mig del festi, no? Entonces, lo que fem és que durant els dos dies del festival pues, tenim un espai en monitores, en activitats, i tot vinculat un poc a la cultura de la música, no? A la cultura rock, a la cultura pop, i lo que fem és pues, fem tallers de samarretes, fem pues de maquillatge, també tenim un xicotet escenari on els xiques poden també com actuar, no? Fer un playback. Actuen també bandes dins del festival, actuen bandes de músics més adolescents, no? Dins de l'espai Love to Kids. Bueno, tot és una idea per a generar una oferta per a ells i que d'alguna manera pues, tinguin el seu espai en el festival i les seues activitats, i els pares també puguen vindre més nanos i els nanos se puguen divertir, els pares també, no? O sea, és una manera de buscar una combinació on tots els tipus de públic que vinguin al festival tinguin el seu espai i les seues activitats.
0: I Love to Rock també té la seva vessant solidària en Acid Down, veritat, Sergi?
1: Sí, bueno, col·laborem en Acid Down fa ja diverses edicions i bueno, és una manera també d'implicar-nos socialment, i ells també, molta gent de l'associació venen al festival, acudixen, també hi ha alguna persona, també tenim en guany DJ Teo, que és sí. un xic que també forma part de l'associació Acid Down i que vindrà també a actuar en el festival. Uh-huh. O sea, és la nostra contribució, però també sobretot perquè esta gent, no?, de l'associació puga també vindre al festival i participar, no? Uh-huh.
0: Uh-huh. Parlem d'horaris, a quina hora comença tot, els horaris del divendres, del dissabte?
1: Bueno, este dijous anem a treure els horaris ja detallats de tot

0: actuacions, ja ho tenim previst. Però bueno, bàsicament el divendres obrim portes sobre les 5 de la vesprada i a partir de les 6 ja comencen les actuacions fins a la 1 i mitja del matí, més o menys. I després el dissabte sí que és tot el dia i el que fem és un matinal. Obrim portes a les 10 i mitja del matí i ja fem la primera part de la programació com a una programació de matinal fins a les 3, 3 i mitja i després ja obrim tots els escenaris a partir d'aquesta hora per a fer tota la programació que ens queda fins a també a la nit, no? Fins a la 1 i mitja o més o menys. Entonces, bueno, hi ha dues jornades, una més de vespre a nit i una tot el dia, que si te vols vindre tot el dia i tens energia, pues pots estar tot el dia en el festi fins a la nit.
1: Sí que hi ha ganes perquè és el tancament de la temporada de festival, després ja la cosa es posarà malament per estar a l'aire lliure de gaudir de bona música. Moltes ganes de gaudir de Love to Rock, Sergi, i moltíssimes gràcies per contar-nos tot el que heu preparat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
2: Gràcies, adeu. Una abraçada. Adéu.
1: Doncs convidem, no? Jo crec, Begoña, a tots els oients de la nostra comunitat a gaudir de l'últim festival de la temporada, el Love to Rock, a València, dies 2 i 3 d'octubre. Jo no sé si està bé dir això, però a més, en la part bona de la Marina, perquè és la que arribes fàcil, perquè no tens que estar mitja hora caminant.
2: En la part bona de la Marina, podem dir-ho així. En la millor part de la Marina, i a més, amb aquestes vistes i de més en l'emplaçament, és immillorable. En un festival que ja és tota una experiència, sense cap tipus de dubte, per tot el que ens ha contat Sergio i tot el que ens depara, tant que sí. Així que, companya, allà ens veurem.
1: Adéu, allà estarem, sí. Adéu.
2: Adéu.

amb Lori Meyers sonant de fons, ja saben, actuaran al Love to Rock el 2 i 3 d'octubre. Ens acomiadem avui en Comunitat Valenciana en La Onda, desitjant-los que tinguin molt bona vesprada i desitjant-los també que continuen escoltant molta ràdio així a Onda Cero, perquè això no para. I nosaltres tornem demà divendres a les 2:30 per a contar-los més de tot allò que passa així a la Comunitat Valenciana. Ens centrarem en gastronomia i en tot allò que podem fer de cara al cap de setmana que tenim per davant. Que tinguem bona vesprada. Adeu.

0: no isca i que puja dalt. I al principi, a les 3, enviem a les empreses pegats al barranc de pollo que reduixin l'activitat perquè això no pinta bé i hi ha problemes de mobilitat, i a les 3 i mitja o 4, diguem que vagin al nostre punt de vista, haurien d'abandonar el treball.
1: La nostra crònica diària de la reconstrucció deixa finalment entesa, acord entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies després de setmanes des del passat mes d'agost de creuament d'acusacions, de creuament de missatges. Finalment, amb dues entitats reforçaran la seva col·laboració per a millorar la prevenció davant inundacions i garantir així que els municipis disposen de més informació i eines davant d'episodis de pluges intenses, sobretot, clar, ara que ve la tardor. Amparo Piqueres.
2: La presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Paqui Bartual, ha traslladat la preocupació d'alcaldes i alcaldesses per l'estat de rius, barrancs i llits, especialment en localitats afectades per la Dana. Per part seu, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, ha dit que impulsaran unes jornades informatives i una major coordinació per a millorar la seguretat. Els escoltem.
3: Hemos hablado de los sistemas de alerta. Queremos ese informe en que nos garantice que funcionan correctamente en todos los sitios donde están ubicados, por si en un futuro viniesen inundaciones, podamos tener una anticipación a aquello que nos puede venir.
4: Ofrecer a los ayuntamientos herramientas prácticas para que ayuden a la gestión de episodios de lluvias, todo con intención de mejorar la gestión del riesgo de inundación.
2: La Confederació Hidrogràfica del Xúquer inverteix uns 10 milions d'euros a l'any en manteniment i restauració fluvial.
1: I l'Associació Valenciana d'Agricultors reclama per la seva banda que les infraestructures hidràuliques siguin tingudes en compte com a mesura prioritària a l'hora de, precisament, de minimitzar l'impacte de les inundacions. Núria Moreno.
5: Diuen des de Basatge que hi ha evidència científica i experiències prèvies que posen de manifest la funció essencial que poden exercir aquestes infraestructures, com ara, per exemple, la presa de Forata durant la Dana, en la regulació, laminació, emmagatzematge i reducció de riscos. Juan Manuel Peiró, responsable d'aigües i expropiacions de Basatge.
6: La ejecució de les obres hidràuliques devia ser los cimientos d'esta normativa de reducción de riesgos de inundación y no acabar, empezar por los cimientos y no empezar por la cubierta, que es luego de haber ejecutado todas las infraestructuras hidráulicas, poner limitaciones y restricciones a los usos que se pueden ejecutar en zonas inundables, que también son importantes, pero vendrían después de la ejecución de las infraestructuras.
5: Des d'ABA també troben a faltar que el projecte legislatiu del govern no contempli un mecanisme específic per a compensar els propietaris quan crescudes extraordinàries com la Dana suposen la pèrdua definitiva de superfície de les seues parcel·les.
1: 7 i 26. Avui dijous ha tingut lloc al cementeri municipal d'Alzira el soterrament d'Enrique Moreno, el iaio tirotejat diumenge al barri de l'Alquerieta de la capital de la Ribera Alta, després d'aixer enfrontament entre dos clans familiars. Quatre cotxes fúnebres carregats de corones de flors han arribat al cementeri custodiats per la policia. Mentrestant, un nou incendi provocat en una casa dels detinguts pel tiroteig aviva clar la tensió allí, a l'Alquerieta d'Alzira. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
7: En esta ocasió, les flames han destruït un habitatge deshabitat al carrer Sagrada Família, propietat dels germans detinguts pel crim. A la casa no hi havia ningú, perquè, segons ha pogut saber Onda Cero, han abandonat la ciutat d'Alzira tots els familiars dels arrestats. El foc va començar a les 3 i mitja de la matinada i va obligar a la policia local i nacional a evacuar dos dones majors de les cases colindants. Amb este incident ja sumem 4 atacs de venjança contra els detinguts, incloent l'incendi previ d'una altra casa, una caseta de camp i un cotxe. Cal recordar que la Policia Nacional manté un reforç i un dispositiu especial de vigilància al barri de l'Alquerieta que es mantindrà en les pròximes setmanes.
1: UNICEF ha presentat esta vesprada el seu informe Adolescència i benestar digital a la Comunitat Valenciana. És un estudi que deixa dades molt interessants. Marlene Perkins és la coordinadora d'UNICEF a la comunitat. Marlene, bona vesprada.
8: Bona vesprada.
1: Dades com ara, Marlene, que els menuts valencians tenen el seu primer telèfon mòbil de mitjana als 10 anys d'edat. Quines serien les conclusions principals del vostre informe, Marlene?
8: Bé, doncs l'ús que fan els xiquets i xiquetes ja és inevitable, està ahí. Un de cada 10 dels xiquets i xiquetes l'utilitza més de 5 hores durant els dies lectius de la setmana, que és una xifra prou alta, que puja al 22,2% durant el cap de setmana. És una quantitat important de xiquets que està moltes hores davant del telèfon, i les xarxes que més utilitzen són WhatsApp, que la gent normalment no la considera una xarxa, però ho és,

0: i YouTube, i després ja venen TikTok i Instagram.
1: Hi ha una xifra especialment cridanera, Marlene. Parleu de que el 6,5% dels i les joves, 6,5%, han desenvolupat ja fins i tot usos problemàtics a les xarxes socials, no?
0: Sí, aquesta és la, pot ser la xifra més relevant. També tenim que veure que això implica que n'hi ha molts més que no fan un ús problemàtic. Això sí, també tenim que recordar-ho. Sí. Però és cert que els que sí ho fan, un 34% es refereix a símptomes d'ansietat, i un 39 de depressió, i en canvi els xiquets que no fan un ús problemàtic es queden en percentatges com el 13 o el 12%. És a dir, hi ha una correlació molt gran entre indicadors d'estar malament a nivell mental i també inclús de violència filioparental en els xiquets i xiquetes que més utilitzen el mòbil i enganxats estan.
1: Trobem també, fins i tot en la vostra radiografia d'UNICEF, Marlene, trobem fins i tot qüestions, podríem dir, de caràcter sexual en matèria d'aquestes problemàtiques. Parleu de pornografia, parleu també d'assumptes relacionats amb les parelles digitals. Com és això?
0: Sí, és un altre tema prou alarmant, de l'accés, de l'edat mitjana a l'accés a continguts pornogràfics en el mòbil, és de 12 anys, és una edat molt temprana, i un de cada 10 xiquets fa un ús habitual d'aquests espais on se té accés molt fàcil al contingut pornogràfic. Aleshores, això influeix prou en la visió que se té de la sexualitat a una edat molt, molt temprana. I a nivell de la violència digital entre parelles, també és un fenomen interessant. Un de cada tres diu que en la seva parella fa un control prou violent de les amistats que té en xarxes, de l'ús que fa del telèfon o inclús una revisió del mateix.
1: I clar, davant, precisament davant tot aquest escenari, vosaltres també ho proposeu indicacions de com caldria actuar davant tota aquesta situació. Així que t'ho pregunto directament, Marlene, com caldria actuar davant esta situació? Què és el que suggeriu?
0: Bé, la primera cosa que cal que pensem és que els xiquets i les xiquetes no són els culpables, diguem-ne, de l'ús que fan. És un problema social general. Els mateixos adults estem utilitzant una tecnologia que no ha estat sempre en les nostres vides. Aleshores, hi ha recomanacions per a tota la societat. La primera és familiar. Sols un 44% de famílies posa límits o normes de l'ús que se fa del mòbil. Aleshores, tenim ahí quasi un 60% de famílies que igual no ho fan, i aquesta educació, acompanyament, seria una de les mesures més eficients. I també s'estén la responsabilitat, no podem ser secs al voltant d'això, que és la responsabilitat de les empreses tecnològiques, que són les que creen aquesta tecnologia. La tecnologia està creada per a ser addictiva i per enganxar. Aleshores, la primera mesura també és que les empreses tecnològiques prenguin responsabilitat per a que l'algoritme sigui segur per a la infància i, per tant, reduïsca tots aquests problemes.
1: Doncs és la radiografia que fa UNICEF a la comunitat valenciana. Hem parlat amb la seva coordinadora, que és Marlene Perkins. Gràcies, Marlene, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Gràcies a vosaltres sempre.
1: La setmana que ve, les Corts acolliran el debat de política general d'enguany i, tot i que només poden intervindre els partits polítics, diferents associacions, entitats i organitzacions valencianes estan començant ja a fer les seues propostes i, sobretot, reivindicacions. Entre elles, el Consell Valencià de la Joventut, que demana qüestions com ara una vivenda digna, una mobilitat sostenible, més valencià i diversitat o polítiques públiques de salut mental. Alexandra Boluda, la vicepresidenta del Consell Valencià de la Joventut, espera que els partits prenguin bona nota.
2: Demanem que l'accés a l'habitatge deixi de ser un negoci. Per altra banda, també reclamem polítiques d'ocupació que puguen permetre a les persones joves accedir a treballs estables i dignes. L'accés a l'habitatge, l'ocupació, la diversitat, l'ús de valencià, la salut mental, perquè volem que d'una vegada es parli de joventut i les seves necessitats al debat de política general.
1: I el sector cultural i de les arts escèniques valencianes s'ha manifestat avui a les portes del Teatre Principal de València pel tancament indefinit d'aquest espai, després de conèixer un informe tècnic advertint de greus deficiències a la mateixa estructura de l'edifici. El Sindicat d'Actors i Actrius Professionals Valencians considera que la cultura està sent desnonada i recorda que el seu treball, el dels actors i les actrius, depèn d'espais culturals com este. Temps ja per als esports en esta vesprada de dijous. Ens els du Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
3: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Per on comencem avui?
3: Per l'arribada del nou entrenador València. Sí. Jornada maratoniana que arrencava ahir al voltant de les 6 de la vesprada, hora local, des de Mèxic, hora local d'ací d'Espanya.
1: Sí, perquè venia de Mèxic.
3: Vol des de Mèxic, ha arribat a les 5:30 del matí a Madrid, ha esperat una horeta, ha agafat un avió, ha arribat a València. Només aterrar a aquestes mitjans de comunicació, d'ahir a Paterna, presentació amb la gent de la ciutat esportiva, plantilla, primera sessió d'entrenament.

0: T'ha canviat el dia lliure, ja no lliuren dissabte, i diumenge lliuren només diumenge, així que ha treballat tres dies de forma consecutiva, ha fet la sessió d'entrenament i dinar amb el director general i amb el director esportiu del València en aquesta primera trobada presencial que han tingut des de la seva arribada. Això és el que ens deia Javier Aguirre, la seva arribada a l'aeroport.
1: Yo llevo 15 temporadas en España y siempre vine a jugar a Valencia y ¡guau! Era un fortín, y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que nos cueste, que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, la cantidad, el nivel de los jugadores, la afición, ¡buf! Y la prensa no, pero bueno, algunos partidos me decían algo más. Y estos últimos partidos de Oscar fueron fantásticos. Me parece que esa derrota última fue muy, muy dolorosa. Però bueno, és futbol.
0: I això és el que es deia Aguirre. Treballa també el Llevant avui i demà, intentant recuperar el tallón ja a Sotelo. En Castelló, l'alcaldessa ha anunciat la presentació del projecte de reforma per a l'entorn de l'estadi de Castalia. Omi Sokut, què tal? Bona vesprada.
2: ¿Qué tal, Sergi? Muy buenas tardes. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha confirmado hoy en Más de Uno Castellón que el proyecto de la manzana albinegra se presentará en octubre, lo que supone la inminente puesta en marcha de la remodelación del entorno del Estadio Municipal de Castalia.
0: Gracias, Omidia. Elche, el nombre propio es el de Germán Valera. Felipe Canals, buena vesprada.
3: Buena vesprada. El Elche ha realizado la tradicional ofrenda a la patrona, a la Virgen de la Asunción. Le ha pedido éxitos deportivos y salud en este curso, en el que el objetivo va a ser un año más la permanencia en la máxima categoría. El presidente Joaquín Buitrago se ha mostrado optimista con la renovación de Germán Valera. El futbolista murciano cuenta con el interés de equipos champions como el Brujas o el Sporting de Portugal, pero la entidad franjiverde todavía confía en retenerle.
0: Gracias, Felipe. Última hora a la capital, a la cantina. David Esteve, buena vesprada.
4: Buena vesprada. Beto Compán ha alzado hoy la voz y ha protestado por los horarios que le están fijando al Hércules. Juega este sábado a las 4:30 frente al Águilas en el Rubial, pero sobre todo ha criticado el horario del próximo fin de semana frente al Jaén, que va a disputarse en el Rico Pérez a la 1:00 p.m.
0: Gràcies, David. L'última hora que ens arriba des d'Alacant. Però abans d'acabar, vull donar-te un consell que donava en l'última temporada a Mallorca Javier Aguirre. Escolta, un consell.
5: Lejecitos, un consejo, no shots nunca, de uno en uno, no, despacito, el tequila es despacito y el limón es sales para turistas, el tequila es para nosotros, despacito, tómelo como coñac, como whisky, despacito y solo, háganme caso.
6: És dijous, encara és prompte. Demà divendres, bueno, pot ser que sí, però avui encara és prompte.
0: Saps el que passa? Que en Aguirre ens anem a divertir molt a sala de premsa. Sí. Comunicativament és un fiera.
6: I no sé si ens divertirem esta pròxima nit, perquè tenim convidat especial en Radio Estadio Noche.
0: A partir de les 12 de la nit, en directe, Braulio Vázquez, director esportiu del València, en el Radio Estadio Noche, amb Edu Pidal, tot l'equip d'esports d'esta casa, d'Onda Cero València, amb Alejandro Bermúdez, que vindrà també a eixa sessió en directe. No sé quant es feia que no parlava un director esportiu del València en una ràdio nacional i en directe, perquè els últims, evidentment, Corona no, i Ron Curley, pues, menys encara.
6: I serà divertit com Aguirre o...?
0: Sí, no, Braulio.
6: Hi haurà bones notícies.
0: Sí, Braulio mola, Braulio mola.
6: Vos sentirem. Gràcies, Sergi.
0: Gràcies, adéu.
6: Adéu, adéu. La tardor ha començat amb temperatures altíssimes a tot el territori. Avui, com a mostra, 35 graus de màxima a Requena o 33 al Racó d'Ademús i a Morella. I la cosa continuarà així en les pròximes jornades, també de cara al cap de setmana. Demà divendres esperem 36 graus a les hores centrals del dia a les comarques centrals, i dissabte i diumenge, tot i que el termòmetre retrocedirà una miqueta, continuarà fent calor. Així està la Comunitat Valenciana a 24 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi i més opinió a la brújula d'Onda Cero, així a la ràdio amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià. Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: Onda Cero, La Ribera.
9: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.